Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

çorlu geldi.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

no estimes ningú. De tots els dius t'estim i no estimes ningú.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me?

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

que tu manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té. Quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics si el veuen fan tots el distret, que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa. Al replà de sota troba la Roser, et poses vermell, home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té. Malament que penso, malament que penso, se li va morir, ja ni sap de què. Això...

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Gràcies.
1: Hola, sóc l'Albert Berniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Un, dos, tres, cuatro.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Colombia para el mundo.
1: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
2: Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem Marroc, conèixer llocs del món inèdits Sahara, i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: A continuació escoltareu una remissió.
1: Benvinguts oients de Rondalles Viatgeres. Som Estel Font i vos acompanyaré a viatjar arreu del món amb una mirada de turisme més responsable.
2: Jo som na Maria del Mallador i posarem al mapa les paraules, les històries i tot allò que no surt a les guies.

0: Molt bona tarda a tothom, moltes gràcies per venir. Estem molt contents avui de fer un programa en directe aquí en aquesta terrassa tan agradable del teatre. Avui anem a començar un viatge i a finalitzar-lo també. Anem a finalitzar un viatge que ha durat 2 anys, 2 temporades. Estem supercontentes de poder haver arribat a aquest final i tenim moltes ganes de començar un tercer, però necessitem un descans aquest estiu, amb la qual és un plaer poder-ho fer aquí al nostre poble. I en primer lloc donar les gràcies a l'Ajuntament d'Artà, a Andrea, que està aquí, per tota la bona acollida, tot el muntatge i per poder fer aquest programa dintre de les jornades interculturals de l'Ajuntament. Donar les gràcies també a en Tomeu, perquè en Tomeu el veieu aquí sentat, però avui hauria d'estar tocant el trombó amb la banda en els cavallets de Sant Antoni de Pàdua. I clar, no ho podia fer tot, ja ha hagut de triar i ha triat venir aquí. Vull dir que gràcies, Tomeu. Gràcies també a Aina i en Jordi de la cafeteria d'Artà. Gràcies a tots els col·laboradors que sou aquí, a Anna Mà, que per ser-hi sempre, i a tots els que ens acompanyeu avui. L'Ajuntament d'Artà ens ha preparat un petit refrigeri, vull dir que si al llarg del programa voleu venir aquí a menjar, en Andrea ho prepararà i podeu anar menjant, no cal esperar al final, d'acord? Tot teu, home.
1: Vinga, va, començam. Bueno, idò, com bé diu Nestel, són 2 temporades que hem visitat molt de països arreu del món. Hem descobert noves cultures, nous paisatges, noves maneres de veure el món, però al final hem arribat a una conclusió molt senzilla, que allò que ens separa és visible i allò que ens uneix és invisible. I precisament avui volem parlar d'aquest fil invisible, d'aquest fil que uneix pobles, persones, cultures i generacions. Així que començarem amb una primera cançó.
0: Sí, hem convidat amb en Lluís Gili, que en Lluís és una persona molt estimada al poble, amic nostre, cantautor, director de Necaragol, una persona molt involucrada en totes les polítiques culturals de Llevant, i li vàrem demanar si podia venir a cantar-nos una cançó d'ell pròpia. I ens ha escollit una cançó molt bonica que va sobre la llibertat. És una cançó que parla de l'amistat, de les aventures compartides i de gaudir del camí sense preocupar-nos una mica del destí, que sempre és una mica el que nosaltres anem lluitant i que l'any passat aquí ja vàrem recitar Itaca, que també va d'això. El tema està ple d'optimisme i ens anima a viure amb llibertat i a no perdre mai el somriure. Endavant, Lluís.
2: Se sent, no? Sí, això no ho sé. Sí, se sent de fora. Aquesta cançó xerra d'això de prendre un viatge que tots hauríem de prendre a qualque moment de la nostra vida. No importa qui, no importa on, no importa quan. La qüestió és cercar la llibertat. Cadascú té la seva llibertat personal.

0: enigmes i altres respostes que cercam sa llibertat. Gràcies.
1: Moltes gràcies, Lluís. Doncs anem a seguir amb una mica de literatura. Com tots sabeu, aquest any celebrem el centenari del naixement de Blai Bonet, un dels grans escriptors de Mallorca i un poeta universal. És un home que va convertir la paraula en una manera de viatjar. I aquest senyor no només viatjava, sinó que imaginava. Després hem trobat un poemari molt adient per al dia d'avui, que es diu Nova York, i ell no va estar mai a Nova York, curiosament. Després, en Lou Reed, que és el músic famós que tots coneixeu, va definir la seva obra com extraordinària, i en un moment que ell estava a Nova York, recitant amb una traducció en anglès aquest poemari de Nova York, li varen demanar quan va estar ell aquí, en quin moment, i clar, els mallorquins que eren allà van dir tut-turu-tu, perquè no hi havia anat mai, amb la qual és extraordinari que un poeta nostre pugui anar a Nova York i que figures tan destacades puguin recitar-lo en anglès, els hi pugui agradar tant. Fins i tot en Lou Reed, quan el trucaven per telèfon, ell tenia un contestador automàtic que era ell recitant en Blai Bonet en anglès, que em va semblar una cosa supercuriosa. Després d'aquest poemari hem convidat Natxís Catous del Club de Lectura perquè ens pugui venir a recitar un poema. El poema que ens recitarà serà Lloc iniciàtic. Vull dir que xisca, tot teu.
2: Lloc iniciàtic. Hi havia necessitat de donar la volta a les coses. Si continuaven el seu camí de vegetacions i d'exsudacions gomoses que el tenien covat sota les ales d'una lloca didàctica, la vida, la seva jove, corria pena de la vida. No feia res més que veure passar els dies com un rest de murtre que va d'un pal a un altre pal. Pula era el nom de la possessió i de les cases que ell havia a les terres de Turons i Saragalls que hi ha entre el Puig de Randa i Montuïri. No sóc un àngel, no sóc un home. Ho pogué dir davant la llarga façana alta, color de crosta de pa, amb dues fileres de finestres talment boques de forn, emblanquinades de fresc, en calç, mesclada amb una grapadeta de sofre, perquè el marès fos semblança de pa d'o posat al temps. Per res del món preguntaria res a qui me digués que ho sap tot. El lladoner, davant el portal redó, tenia l'ombra llarga i arredonida com el núvol d'en Jordà, que et senyal de ploure quan s'aixanca damunt Cabrera. Es m'esté transcendir el núvol del propi pensament, es m'esté preparar l'entrada a l'estat de gràcia, perquè el futur no existeix, existeixen les llibertats. I enfront, una mica de biaix dels bosquets d'alzines, clapes clares de pinarets de pula, Randa era la blavor de la pedra alta en coves on el misteri hi era real i sensible, però amb mates de mollera roquera, picardies de menuda i mil·lenària florida guerrillera, roserets de fulla menuda que fan la rosa mallorquina de quatre fulles color d'os de sípia. De les ombres blavoses, esclarissades estant, Randa era un temple sense església que engolia i prenia els esperits de que miràs fit a fit amb les mans plegades per les acopades ales de la pietat. Els pins, les mates, les alzines tenien la verdor i feien olor del segle d'enguany, de la veritat sense remei, d'organització per combatre la virtut. Les roques, però, les escletxes a la ruda que enguaita ferrada en un dit de terra que s'hi ha escolat a l'aigua del ploure, el lloc blanquinós de les covasses com paladars de calç viva. Els afuats i amagadissos conills de vermell ull com els crítics. Tot, tot era el mantell natural, premeditat amb acoloriment de les races de vegetacions que tapaven i arrasaraven el lloc, dels llocs on els enflorits realitzaven les dues diades de l'encetament, a les quals una gernació d'estols i de plecs eren vinguts a peu, carregats amb farcellets de roba de quadratí i serrietes, a les quals duien pa i coses, per fer aquella iniciació que començava a randa, segon replà el paladar de Gràcia, tercer Sant Honorat, on les dones restaven fora, com els coloms i els testicles, perquè el mal està en el rebre. Mentre els homes de jovent entraven cap endins com un jacint que no té fi baixa la terra per tal de l'endemà, a cura, tastar el fet de ser anterior o posterior i sabre la introducció d'un futur en l'acte lliure de l'amor. Santanyí, Cala Figuera, abril de 1988, març de 1990.
1: Moltes gràcies, Xisca. Ara anem a continuar amb una lectura que es diu, que també és de viatges, que es diu Cap a la fi del món, d'en Carles Algué. És una novel·la que parla de l'instint de supervivència i de tirar endavant quan tot es capgira, que és molt el tema que estem tocant molt aquí, avui.
3: I d'avui llegiré un parell de capítols, dos, s'ha curtat. Això passa un 24 d'abril a Torres del Paine, Xile, a 880 quilòmetres d'Ushuaia. El seu objectiu era arribar a Ushuaia des de Buenos Aires. El dia és un recorregut impressionant, crec que de 6.000 quilòmetres aproximadament. I aquest capítol diu: camina. No havia estat mai tan cansat ni fet pols com ara. Em costa fins i tot escriure. Sense cap mena de dubte he subestimat la ruta o m'he sobrevalorat. Segons el meu pla, avui havia de dormir en un campament que era a unes 5 hores de l'entrada del parc, però quan ja n'havien passat més de 10, l'àrea d'acampada encara no havia aparegut per al lloc. Així que he acabat plantant la tenda com he pogut al mig del bosc. Ara mateix no tinc ni idea d'on em trobo, però calculo que de que haver caminat uns 30 quilòmetres per un terreny muntanyós, ple de forts desnivells, en zones fangoses i d'altres plenes de roques. No ha parat de ploure en tot el dia, en ràfegues d'aigua i neu, i durant una estona el vent era tan intens que he hagut de pujar la muntanya a 4 grapes per no caure. Tot això amb el pes de la tenda, la roba d'abric, els estris de cuina i el menjar previst per 8 dies carregat a la motxilla. La pell dels meus bessons té un color blanquinós, però el pitjor de tot són aquestes botes de muntanya vees que em van donar, dures com una roca i pesants com un mort. Tinc els peus plens de butllofes i parts de la pell en carn viva. I per acabar-ho d'arreglar, fa una estona m'he pres un got de llet en pols per intentar recuperar forces, però l'he vomitat. No sé com se'm va ocórrer que fer el circuit sense era una bona idea. Hauria d'haver seguit el consell del Key. Encara li hauré de donar la raó i les nostres trobades resultaven ser un senyal. Per més bé que ens sentís ahir, no puc obviar que estic malalt. Què esperava? No sé què em penso que són, que a vegades, si ja m'hauria costat fer aquesta ruta sense estar infectat. Com vaig poder ser tan estúpid? No entenc com ho faig per arribar a prendre tantes decisions equivocades. En què collons pensava? La veritat és que estic espantat. He estat revisant el mapa una vegada i una altra del dret i del revés, per intentar entendre on he anat a petar. Temo que m'he desviat força del camí principal, ja que és impossible que a les hores que he caminat no hagi trobat el campament ni m'hagi creuat en ningú. Torres del Paine. Segona nit perdut. Excepte alguna àguila i un parell de guanacs llunyans, avui tampoc no m'he creuat ni una ànima. Aquest matí he decidit provar de tornar a l'entrada del parc. No em veia capaç de seguir 7 dies més en aquestes condicions i he pensat que seria més fàcil desfer el camí de tornada perquè almenys el paisatge em sonaria, però estic començant a perdre la noció del meu entorn. Potser aquests són els símptomes previs a la mort. Estic perdut de veritat o és producte de la meva percepció? No sé quantes hores he estat caminant avui, ni tan sols sé si he aconseguit avançar gaire respecte ahir. He vomitat, m'he forçat a menjar i he tornat a vomitar. M'he plantejat fer una foguera. El fum es veuria de lluny, però tot està molt humit i fer foc està prohibit després de l'últim incendi que hi va haver al parc. A més, sincerament, no sé si vull que em trobi ningú. He arribat fins aquí tot sol i he de sortir-me'n tot sol. I si ho aconsegueixo, en comptes d'acabar a Ushuaia, podria acabar a les Torres del Paine. Podria anar tirant amb el menjar que tinc fins que se m'acabin les forces. No és la fi del món, però s'hi assembla bastant. En el final, arriba a Ushuaia, que és el seu destí, i amb un aprenentatge del seu viatge.
4: Exacte, això és una mica com el viatge d'Itaca, no? Que el més important sempre és el viatge, i l'aprenentatge del camí més que no passa el destí final.
3: Exacte.
4: Doncs xisca a tots, amb tots vosaltres, moltes gràcies. Doncs bé, ara continuarem amb una petita reflexió d'en Emma, que és molt interessant en el punt que estem ara.
5: Sí, bueno, moltes gràcies, Xisca, ha estat superinteressant i molt agradable. Sí, realment, bé, tot el que duim del programa fins aquí mos du fer una petita reflexió sobre la manera una mica que tenim de viatjar, no? Moltes vegades a través d'un llibre no importa haver estat en aquell lloc, sinó simplement amb un bon llibre que te transporta en tot aquest transcurs del viatge transformador i arribar a un lloc, a vegades sembla que inclús hi has estat, no? I se genera com aquesta espècie com de part emocional màgica que te connecta. Inclús a vegades, llegint un llibre que després has estat en aquell lloc, sembla que connectes molt millor en l'espai i ho disfrutes molt més, no? Nosaltres, moltes vegades amb aquest programa, també el que intentam és donar una visió també de viatjar d'una manera responsable, d'una manera connectant-nos amb el lloc que visitam, fomentar, sobretot, evitar, diríem, no? El turisme de masses, que ja creiem que ja n'hi ha prou, i que de qualque manera aproximar-nos en el producte local, a la gent d'aquell lloc, en els mercats, a les tendes, a totes les persones que encara realitzen a través de artesania, vidre, totes aquestes qüestions, crec que és molt interessant. I moltes vegades a través de llibres també hi ha un aprenentatge molt bo per després agafar idees i quan som allà poder-ho disfrutar millor, no?
4: Exacte, tota la gent que... Sena que no, ara. Tota la gent que ens dediquem una mica al turisme hem començat molts viatges a través d'un llibre, vull dir que els llibres són grans fonts d'inspiració de viatges i de fet moltes vegades com en Blai Bonet, que ha fet grans descripcions i no hi ha estat mai. I gent del propi país ho consideren una de les millors descripcions del seu paisatge i no ha estat mai en el territori, que és un tema curiós i que veus de la magnitud d'una persona quan sap escriure molt com pot arribar a definir un territori. Doncs bé, ara canviem totalment de registre, ens n'anem a la música, un dels grans temes universals que uneix països, persones, llenguatges, i durant molts anys hem tingut melodies, no? Hi ha melodies que estan cantades amb una llengua que no és la nostra i ens emocionen. Hi ha cançons que ens fan recordar moments importants de la nostra vida, no? Que igual hem tingut una cançó i al cap de 20 anys te la tornen a posar i et transporten porten en aquell lloc, en aquell moment, i tornes a viure aquella experiència i t'emociones i dius, buah, feia 20 anys que no l'escoltava, quina meravella. Doncs és un altre fil invisible de connexió entre persones, no? La música. És un llenguatge universal que no necessita de diccionaris ni de fronteres, i és un dels grans fils invisibles de la humanitat, i que és molt necessari. Na Maïta, que avui està aquí sentada, molts dies ho dèiem, no? A vegades, quan hi ha poesia, sempre hi falta una mica de música per poder, i quan tenim un poema, poder musicar aquest poema, el portes molt més lluny. Vull dir que aquests arts interdisciplinaris que els podem anar, com avui, no? Que podem escoltar un recital, tenir música, ho fa molt més ple tot plegat. Doncs bé, durant dues temporades hem tingut la sort de conèixer persones arribades des de molts llocs. L'any passat vàrem tenir el plaer de fer Itàlia, avui tenim a tota la família italiana aquí sentada. La seva filla és na Chiara, el seu pare va arribar fa molts anys de turista, es va enamorar d'una mallorquina. Ell va néixer a Nàpols, va viure gran part de la seva vida al nord d'Itàlia, i tenen dues filles bilingües, no? Na Chiara ja ens va venir a cantar l'any passat, és molt bona cantant, i l'hem convidada també aquest any a cantar amb nosaltres, la Laura Pausini, que cantarà una cançó que es diu Invenceno. Vull dir que endavant, endavant Chiara. Endavant.

0: mare meva.
1: Canta super bé.
0: Vaja, i tant.
1: Està moltes fitxada gràcies. Forever and ever. Sí. Tots els programes de Rondallos.
0: Bueno, moltes gràcies, Chiara. Està preciosa aquesta cançó que has cantat, de veritat. Superguapi, superemocionant. O sigui que moltes gràcies. Bueno, aquesta història d'amor que ha contat Nestel, que cada programa que fem i que tractam un país diferent, pues, això és el resultat de totes aquestes històries que ens conten, no? Bé, i d'ara començam el quadern de bitàcula, que sempre és una part del nostre programa. I avui ho farem una mica diferent, perquè aquí parlam sobre la història i la natura, però com que avui el tema és el fil invisible, no?, les connexions que tenim entre els llocs que visitam i els països, anava a veure una mica sobre les històries, no?, que uneixen a totes les persones que habitam aquest món, no? I durant aquestes dues temporades, com dèiem, hem viatjat per molt de països, però hi ha una cosa que sí que a les dues crec que ens ha emocionat molt, i són totes aquestes històries que han passat de generació en generació, que ens han contat cada una de les persones que han participat en el programa, històries que han passat de pares a fills i de predins a nets, no? I que és més curiós és que moltes vegades comparteixen elements, canvien nom de personatges, canvien paisatges, personatges fantàstics de moltes d'aquestes històries, no? com bueno, historietes que ens conten tradicions i d'altres, no? Que comparteixen sobretot qüestions com la solidaritat, l'amistat, el coratge i la generositat, i que són qüestions que també ens duen a un ensenyament avui per avui, no? I precisament parlar d'aquest fil invisible, conèixer les històries del món, avui ens acompanya també una de les veus que ha participat aquí a Rondalles Viatgeres, una Lota que ha crescut en nosaltres en el programa rere programa i que avui ens farà una lectura d'un poema que ha escrit aquí la companya Nestel. El fil invisible, així que benvinguda una vegada més, endavant.
2: El fil invisible. Diuen que hi ha fils que no es veuen, fils que coneixen les persones, els records, les paraules i els somnis. Com les ones de la mà, que parteixen d'una costa i arriben a una altra. Com els ocells que travessen continents. Com les històries que passen de boca en boca. Nosaltres també formem part d'aquest teixit invisible. D'un fil que coneix

0: Molt bé, gràcies.
1: Moltes gràcies, Maria. Avui l'hem pogut sentir en directe. Sempre ens ha fet durant tota la temporada el recital inicial d'abans de començar el país que anem a visitar i sempre triem un autor local i ella molt amablement ens ho ha llegit superbé. A veure, les històries són una de les coses més antigues que tenim, no? Existien abans que els llibres, que internet, i les històries és el que ha fet que anessin passant de generació a generació, les rondalles, les experiències, els records, i això fa pensar en una cosa molt senzilla però molt important. Marc, per què tu creus que expliquem aquestes històries?
0: Bueno, jo crec que explicam aquestes històries perquè ens ajuden a entendre el món en el que vivim, no? I sobretot ara que estem en un món tan erràtic i tan irregular i en ocasions ens sembla una mica irreal el que vivim, amb, no? El que passa aquests darrers anys. Així que a través d'aquest programa sí que crec que en el final compartim moltes històries de coneixement entre cultures, no? És a dir, cadascú aporta la realitat que ha viscut i que viu, i en el final ens donem compte que hi ha moltes coses que compartim, sentiments, emocions, maneres de viure, encara que culturalment, evidentment, cadascú nascut en el seu país sí que té la seva identitat pròpia, però les preocupacions solen ser molt similars de tots. Un sigui per supervivència i altres per explorar nous territoris, però realment és un tema en comú, no?
1: És així, una mica les històries, tots recordem les històries que els nostres padrins ens van escoltar explicar de petits, no? I sempre n'hi ha una d'aquelles que se't queda i que quan et fas gran amb els anys la recordes, perquè dius, ai, aquella història, si la meva padrina me la pogués tornar a escoltar, no? A repetir i la poguéssim tornar a compartir. I són històries que tenen un contingut que sempre hi ha algun missatge que se't queda, no? I tenen la capacitat d'acompanyar-nos durant tota la vida, a vegades. I tens aquells moments que et sents perdut i recordes aquella història que t'explicava la teva padrina i tornes a connectar i dius, la vaig a tornar a llegir, no? Tots tenim aquella historieta que ens amagada en un calaix que ens agrada de tant en tant recuperar-la i tornar una mica al sentit d'on som i cap on volem anar.
0: I tant, i tant. I recuperant també una mica totes les entrevistes que han fet al llarg de la temporada, aquest sentiment que tothom en el final recupera de la seva infantesa, no? Records, cadascú en la seva situació personal, però records molt bons, no? D'olors, observacions, coses que han volgut compartir i que...
1: Que és una mica l'essència d'aquest programa, o sigui, no només anar a trobar i anar a fer un turisme i anar a fer la foto d'Instagram i posar-te allà super superficial i arribar i penjar aquelles fotos que tothom fa i fer llargues cues. No hauria d'anar d'això la cosa hauria d'anar en un país, no, a Mallorca, i encara que no vagis a la platja més espectacular, anar a la platja que tens a davant d'on t'allotges, disfrutar-la, gaudir-la, estar tranquil, disfrutar de la companyia, dels amics, del menjar, de les costums, i una mica també és com construïm ponts entre aquestes persones que estem compartint el viatge i que al final ens trobem a tota aquesta gent que ens expliquen aquestes històries i aquest fil invisible que hem començat explicant al principi del programa segueix en tots els nivells.
0: Així és, així és. Es compartir experiències i que siguin, bueno, divertides, que també n'entengudes, i d'històries molt bones, i mos comparteixen ells molt solidàriament també uns temes també que són el tema culinari, no? Que després hi entrarem una mica més en detall, però sí que això sí que és una de les coses que més també ens ha agradat, perquè tothom ens ha explicat que encara que els agrada molt la cuina mallorquina, no? Evidentment sempre tenen aquest record, aquest plat, aquest dolç, o aquest moment en sa família que recuperen de record, no? I això també ens fa pensar que la cuina no només és una qüestió de fer un plat, sinó tot el procés i tota la part emocional i aquest fil invisible que també du a això, no?
1: Sí. Anem a canviar una mica de registre i ens n'anem a la part de natura, de flora i fauna, una mica, i com aquest fil invisible que els ocells i les plantes no coneixen ni de mapes ni de fronteres, o sigui, no anem a entrar en detall de la fauna i la flora que tenim,

0: a Mallorca, que n'hem xerrat extensament en molts altres programes, però sí que ens agradaria poder explicar la història d'una petita oranella que neix aquí en un carrer d'Artà qualsevol i dius, és un animal insignificant, ens pensem que neix aquí i mort aquí. No, aquest animal passa una llarga temporada travessant milers de quilòmetres fins a l'Àfrica subsahariana i per la primavera torna. I quan torna i els veus, dius, ai, han tornat les oranelles, però d'on tornen aquestes oranelles? Aquestes oranelles tornen de molt lluny, perquè neixen a Europa, però se'n van a creuar el Sàhara, sobrevolen països, muntanyes, rius, estan a l'Àfrica subsahariana, en llocs tan llunyans com pot ser el Senegal, Mali, Nigèria, i és la mateixa oranella que neix aquí i molt probablement, quan tornin, tornarà al seu niu. Després, a vegades és curiós de dir, sap de fronteres aquest petit animalet? No sap de fronteres. I si ens n'anem en el cas d'un ocell una mica més gran, com seria el cormarí, que també neixen a les Illes Balears i aquí a Mallorca, doncs el cormarí ja va molt més lluny, perquè el cormarí se'n va cap a Madagascar i a Maurici. Després fan 10.000 quilòmetres i tornen cap a Mallorca. Després tu els veus a la primavera quan tornen i no t'ho pots imaginar que han estat a Madagascar aquells ocells a l'hivern. És com, de debò, doncs sí. És, no sé, un tema curiós, no? Que cada any emprèn un viatge cap a Maurici o a Madagascar fent tants quilòmetres i aquí, des de la pàtria del meu Tragus fins a la terra de Dodo, que és a tota la part de Madagascar, que és on hi ha l'ocell aquest, el Dodo típic d'allà. Com pot ser que aquest ocell estigui d'aquí cap allà i torni? Doncs a vegades és bo que les persones fem aquestes reflexions, perquè les persones també ens movem d'aquesta manera. I avui que estem xerrant de la interculturalitat, no només hem de pensar que som persones, hi ha molts animals que estan fent exactament el mateix. Vull dir que a vegades seria tan senzill com intentar mirar-nos els animals i comparar-nos una mica amb ells, no?
1: Sí, així és. Així és.
0: Anem a xerrar una mica de gastronomia, sí, que és un dels temes que
1: tema.
0: Més ens agrada.
1: Recuperem aquest tema. Bueno, realment, quan pensam en gastronomia, no només és tradició local, sinó que també és una realitat que va molt més enllà. No? Quan pensam de gastronomia, sovint pensam en receptes, formes d'identitat d'un poble, però pensam allò que consideram també nostre. No? Notam i sentim un vincle molt alineat amb la gastronomia, no només per reunir-se en família, disfrutar d'un plat, sinó també tot el procés que segueix tant quan el cuines com tots els ingredients que hi duen implícits. No? De fet, gran part dels aliments que avui consideram imprescindibles de la dieta mediterrània varen arribar de molt lluny. Per exemple, la tomàtiga, que avui és protagonista de tantíssimes receptes
0: que sembla
1: a tota la Mediterrània.
0: Que sembla supernostra i superamericana.
1: Efectivament, és originària d'Amèrica i va arribar a Europa després dels grans viatges transoceànics dels segles XV i XVI. No? Després també passa el mateix amb la patata. Inclús els cítrics, que varen arribar des d'Àsia, no? Les taronges, les llimones, que avui en dia també molt de paisatges nostres de Mallorca, pues, tenim sobretot la part de tramuntana i solla, sobretot, no? Molt identificativa.
0: Ens sembla que estan nostres.
1: Taronges, i de no. El que passa que, clar, són tots aquests productes que ens han anat arribant i que nosaltres hem anat integrant al llarg dels anys a dintre de la nostra gastronomia. No? També les espècies tenen històries extraordinàries. Durant segles varen travessar deserts, muntanyes i oceans, es pebre, la canyella, es clau, la nou noscada, varen moure comerciants, exploradors i imperis sencers, no? I que dir del cafè, una de les begudes més consumides del món. El seu viatge va començar a Etiòpia, va continuar per la península aràbiga i amb els temps es va estendre a tots els continents, no? Per tant, quan ho pensam bé, cada plat que arriba a la nostra taula és el resultat de segles de trobades entre pobles diferents. Darrere una amanida, un pa amb oli o una tassa de cafè, hi ha històries de navegants, comercials, pagesos i viatgers. Per tant, la gastronomia és molt més que alimentació, és memòria, és cultura i és identitat. Són exemples molt clars, no, de com a nivell global estem realment connectats, no actualment, sinó des de fa molts de segles enrere. No? I és molt interessant també conèixer un país a través de la seva gastronomia, perquè coneguent-lo a través de la gastronomia, coneixem la part com a més, bueno, coneixem la seva història, coneixem la part més, més de dins, no?, d'aquell lloc. Així passa el mateix amb la xocolata o amb fruites tropicals que avui per avui ja en tenim pràcticament per tots els mercats. Per tant, la realitat és que la nostra cuina, i en el cas nostre de la cuina mallorquina, que sempre l'he reivindicat molt, és un exemple de realment de convivència entre cultures, perquè la nostra precisament té molt de productes que ens han vengut de molt de territoris i l'han convertida, crec, en una de les millors gastronomies. No sé si els nostres oients estiran de cosa, sí, no? Sí. Però jo soc molt reivindicativa de la cuina mallorquina. I així que aquí tenim, bueno, realment tenim molts exemples que així ho fan, no? Així que seguim amb el fil conductor de les paraules.
0: Seguim amb les paraules i les migracions, no? Perquè hi ha una sèrie de paraules que ens han arribat, que diem, són nostres, són supermallorquines, són supercatalanes. No són ni mallorquines ni catalanes, ens van arribar dels sarraïns moltíssimes quan varen arribar. I no sé, per exemple, no cal anar gaire lluny per trobar exemples aquí mateix a Artà, quan entrem en una tafona i quan berenem una albergínia farcida, quan afegim una mica de safrà a un arròs, és d'aquí el safrà. Sí, però ens han arribat de molt lluny també. Les rajoles d'una casa antiga, estem emprant paraules que ens varen arribar d'una llengua àrab fa centenars d'anys. Si pensem en la mà tan present i trobem moltes paraules arribades de molts navegants de tot el món que han anat arribant, vull dir que les llengües realment no són llengües tancades, són organismes vius, mutants, i passejant per Artà, si escoltem les històries que sentim dels nostres padrins i que van passant de generació a generació, algunes tenen l'origen molt a prop i d'altres venen de molt lluny i ens pensem que són dels nostres padrins i que estan allà tancades i no, venen de moltes altres indrets del món que ens han anat fent arribar. I cada paraula té una càrrega, no? I una maleta històrica. I si ens fixem paraula a paraula, és quan trobarem persona a persona de totes aquestes persones que migren i que a vegades és com no ens els volem mirar perquè arriben aquí i és com, no, nosaltres aquí estem superbé, no volem gent a treballar, ja som prous, no ens fan nosa, però és que tot el que tenim està configurat de tota aquesta gent que han anat arribant. Vull dir que si amb aquest programa podem ajudar una mica a fer-vos reflexionar que tot està relacionat a través d'aquest fil invisible que fa anys que anem arrastrant, és una mica la idea. Gràcies a tots aquests viatges el món és una mica més ric i més divers, i amb tot això on vull arribar, a totes les migracions aquestes que formen part d'aquest fil invisible que han mogut persones, paraules, sabors, músiques, oficis, i potser a través d'aquestes jornades interculturals ens podem aturar un moment a reflexionar sobre gent que han nascut al mateix lloc, gent que han nascut molt lluny, escoltar-nos, respectar-nos i intentar tenir un contacte amb tota aquesta gent per poder aprendre d'ells, no només que ells hagin d'aprendre de nosaltres i que s'hagin d'adaptar, que també, però vull dir que és un equilibri el que hauríem de trobar.
1: En el final, jo el que també crec, no, que també ho hem xerrat moltes vegades en els programes, és que és una feina mútua. És a dir, les persones que venen a viure aquí, evidentment que s'han d'integrar, i moltes ho fan, i és un procés bastant complex, perquè ells allà deixen les seves famílies, deixen el seu territori, deixen una part de la seva identitat. Per tant, clar, trobar aquest equilibri és complex, però també per ells és una manera com de, no, de no deixar el que tenen allà i de poder-se integrar aquí. Però se'ls ha de facilitar també aquest camí. I alhora també nosaltres podem aprendre també d'aquest. És com és una cosa mútua, no, diríem?
0: És així. Doncs bé, ja anem tancant la part de migracions i paraula i anem a convidar a Chiara de nou a cantar-nos una altra cançó que es diu Ricci e Poveri, serà Perché ti amo, és una cançó molt coneguda per tots vosaltres i esperem que la disfruteu. Recordo que l'amor, l'alegria i les ganes de cantar junts són un llenguatge que tots entenem. És una cançó d'amor total.

0: Molt bé, idò, ara passàvem en el tema que sempre sí que convidam aquí en Tomeu, que el tenim aquí avui en un poc silenciós, però ell sempre mos parla de tot el tema dels esports, de tots els països que anam fent al llarg dels programes, i avui hem enllaçat el tema en qüestió, que és el fil invisible, i ho hem fusionat i ho hem unit amb el tema dels esports.
1: Hi ha un altre llenguatge universal que també travessa fronteres, oceans i cultures. És l'esport. No importa d'on venguem ni quina llengua xerram. Quan una pilota comença a rodar, tothom entén les regles del joc. L'esport és una de les grans passions compartides de la humanitat. Per exemple, un nen que juga a futbol a Artà, per exemple, un atleta que practica vòlei a Tòquio, un corredor a Kènia o un equip de criquet a l'Índia comparteixen una mateixa emoció, la de superar-se, cooperar i somiar. Els grans esdeveniments esportius reuneixen milions de persones davant una pantalla o dins un estadi. Però l'autèntica màgia de l'esport no és només la competició, és la capacitat de crear comunitat, també, com no, de fer amics, de construir ponts entre persones que potser no comparteixen ni llengua ni cultura, perquè l'esport també té aquesta vertent. A Mallorca ho sabem bé. Els camps de futbol, les pistes de vòlei, les curses populars o les regates són llocs on la gent se troba, comparteix esforços i celebra èxits junts. L'esport ens ensenya valors que entenem a qualsevol lloc del món, com per exemple el respecte, el treball en equip, l'esforç, la perseverança i la solidaritat. I potser per això els noms d'alguns esportistes han arribat a convertir-se en símbols universals. No massa fora d'aquí tenim Rafael Nadal, però també fins a Lionel Messi, passant per Michael Jordan o Eliud Kipchoge. No sé si ho dic bé. Els seus noms han inspirat persones de tots els continents. Són això, referents en aquest sentit i que mos equipara. Perquè l'esport és molt més que una competició. Evidentment, traspassa fronteres també en aquest sentit. És una història compartida, un llenguatge sense traducció, un dels fils invisibles que estem parlant durant tot aquest programa que uneix la humanitat. Per tant, això, en aquest cas, l'esport que també ens serveix per traspassar fronteres o eliminar fronteres, si també ho podem dir així.
0: Molt bé, gràcies, Tomeu. Molt bé, i de poc a poc mos anem atracant una mica en la recta final ja del programa. Com ja sabeu, sempre solen recomanar un llibre, una lectura i una pel·lícula. En aquest cas, clar, com que era la temàtica avui del programa era un poc diferent i un poc especial, que no és parlar d'un país concret, hem triat, bé, aquests dos exemples, així que vos convidam a fer una lectura i a veure la pel·lícula. En el cas del llibre, us recomanam El petit príncep, és un llibre superconegut. És història d'un petit viatger que recorre diferents planetes i que a cada passa descobreix alguna cosa sobre les persones, l'amistat, l'amor i la manera com miram el món. És un llibre que podem llegir de petits i tornar a llegir de grans, perquè cada vegada hi trobam significats nous i també perquè ens recorda una idea que encaixa perfectament amb el programa d'avui, que l'essencial és invisible als ulls. Estel, quina
2: Una gran
0: pel·lícula?
2: frase.
0: Sí, ja.
2: La pel·lícula que us recomanarem, que va molt en la línia del que hem explicat d'aquest fil invisible, és una pel·lícula que es diu La vida secreta de Walter Mitty. És la història d'un home corrent que viu envoltat de rutines i que gairebé sense adonar-se'n acaba embarcant-se en una aventura extraordinària que el porta per mig món, a Islàndia, Groenlàndia, l'Himàlaia, i visita paisatges espectaculars amb una bellesa infinita. Però el més interessant de la pel·lícula no és aquests llocs que visita, sinó la transformació d'ell mateix durant tot aquest viatge. Perquè de vegades pensem que viatjar és anar a un lloc nou, però si recordem com hem començat avui amb la història de Nova York, d'en Blai Bonet, que no hi havia anat mai, i amb el món imaginari pots arribar a pensar tant. Després és una pel·lícula molt interessant perquè és molt psicològica, perquè ell cada situació viu la realitat i se n'imagina una altra de paral·lela de lo que ell anava a fer però no ho fa per por, per bloqueig, per lo que sigui. I és molt interessant, és com jo quan era petita i era allò, tria la teva història, aquells llibres que hi havia que molts de vosaltres potser ja no recordareu, però que començaves i tu començaves a llegir i anaves de la A a la B o a la C i anaves triant camins i segons com tu volies que anés la història t'anaves enllaçant de l'un amb l'altre. Doncs és una mica aquesta reflexió, com podem escollir la nostra pròpia vida i viure-la i no només que es quedi en un pensament imaginari cada vegada, sinó que intentar, no? Vull dir que ens ha semblat molt adient. Vull dir que ja estem a l'última part del programa, que sempre és el turisme responsable, el viatge conscient, no? En aquest cas. Quatre dades per acabar de Mallorca. Començarem amb el programa de la tercera temporada amb el turisme sostenible i una mica canyeres, perquè això s'està començant a posar molt,
0: molt malament. Jo
2: molt malament.
0: Sí. Com a bou
2: i nosaltres volem reivindicar...
0: Per reflexionar.
2: Reflexionar i ser molt crítiques amb com s'està fent tot. Les Illes Balears van rebre el 2025 19 milions de visitants, una xifra rècord que només Mallorca va superar els 13,5 milions de turistes en un any. El turisme és el gran motor econòmic, tots ho sabem, però hem de mirar una mica cap a dintre i decidir si només volem viure del turisme o si volem tenir altres economies, perquè no ens torni a passar com amb la pandèmia, que s'acaba el paper de vàter i ens tornem tots bojos dient on es produeix paper de vàter. Vull dir que intentem entre tots pensar com ser una mica més sostenibles com a illa, que el turisme està molt bé i nosaltres som tècniques de turisme, però no tothom s'ha de dedicar al turisme.
0: No, i tant. S'ha de diversificar, però realment sempre hi ha com no, les frases típiques que tots ja duim sentint fa molts anys, però no se transforma en una realitat.
2: No.
0: El problema? Idees tots en tenim. Se pot diversificar, per supost, però no se converteix en una realitat que cadascú de nosaltres que vivim aquestes illes ho puguem veure. Això sí que m'agradaria incorporar un parell de preguntes que crec que mos haurien de fer tots, que algunes una mica més evidents i d'altres que mos duen una mica reflexionar, els hem apuntades perquè no se mos en vagi cap. Així que crec que és important pensar, sobretot, quin és el límit de Mallorca. Quants visitants pot rebre Mallorca sense perdre allò que la fa única? Com poden garantir que els nostres joves puguin continuar vivint als pobles on han crescut? Com gestionen l'aigua, els residus, el territori i els recursos que són limitats? Volen continuar creixent en nombre de turistes o han de començar a créixer en qualitat, en respecte i consciència? És necessari que tota la nostra economia depengui únicament del turisme o hem de recuperar i impulsar altres sectors com l'agricultura, la cultura, l'artesania, la innovació o la recerca? Perquè pot ser que el futur del turisme no consisteix només en preguntar-nos quant de turistes volem, sinó, sobretot, quin turisme volem, no? Arrel de lo que tu comentaves precisament en el principi, no? Hem de replantejar el model, el sistema i la manera de funcionar que hem fet fins ara, perquè ja no funciona.
2: Està totalment obsolet. Ja tenim no tota la gent al carrer amb grans manifestacions i el jovent no tenen un lloc on viure i s'han de muntar.
0: Efectivament, i recuperant també un concepte que hem comentat en el principi, hem de començar també quan viatjam, no només la gent que ve aquí a visitar-nos, no? Que ja sabem tots, no? El que significa Mallorca arreu del món i pels europeus i per molt de països en concret que mos tenen en top, però sí que és cert que nosaltres també, quan fem un viatge a un altre país, també som una mica més conscients de quina petjada deixam en aquell país i de quina manera viatjam. No importa haver d'anar en el lloc que van milers de persones a fer una cua per fer-se una foto que ni siquiera saben que han vist, que han visitat, de quina manera, què és el que hi ha darrere, quina història hi ha, per què? Simplement per fer una fotografia que pugis a les xarxes socials compartida amb milers i milions de persones perquè sàpiguen que tu has estat en aquell lloc, però realment l'aprenentatge que te n'has endut ha estat zero.
2: Totalment.
0: Crec que això ens ha de fer replantejar-nos certes coses com a societat i com a humanitat, no?
2: Exacte. I ara sí que arribem a la recta final del programa. Mar, ens vols fer una petita reflexió per tancar
0: bé,
2: el programa del Fil Invisible d'avui?
0: Sí. Com diu Nestel, bueno, ja arribam al final. Aquest programa ha estat un programa especial, molt diferent en el que solen fer normalment. Hem descobert, recuperant el principi, no?, que la música viatja d'un continent a un altre, ens emociona, compartim llengua, compartim cultura, i a vegades és no saber exactament què significa cada una de les paraules, no te desconecta de la part emocional. Al llarg d'aquesta temporada hem escoltat històries, rondalles, que en formes diferents es repeteixen a molts indrets del món. Hem seguit el vol de les oronelles, que comentaves tu abans, Estel, que travessen continents i ens recorden que la natura no entén de fronteres. Hem tastat una gastronomia feta de productes que han viatjat durant segles i hem vist com les paraules que pronunciem cada dia són el resultat de milers d'anys de trobades entre pobles i cultures. Des d'Artà, aquest petit poble de Mallorca obert en el Mediterrani i el món, des de la Pobla Ràdio, des de la Titoieta Ràdio El Gaida, des de Ràdio Pollença i des de Ràdio Calvià, hem viatjat junts per desenes de països, hem conegut cultures diferents, hem escoltat testimonis, hem llegit literatura d'arreu i de per tot el món o de molts dels països que han participat en els programes i hem descobert que en el final les persones tenim molt més en comú de lo que sovint ens imaginam.
2: És així, fa 2 anys vàrem començar un viatge per 30 països que hem descobert llocs meravellosos, però sobretot hem descobert persones meravelloses. Hem après que les fronteres existeixen als mapes, però no existeixen a les emocions, no existeixen a la música, no existeixen als contes, no existeixen a la natura, no existeixen a les paraules ni a l'amistat. I per això volem donar les gràcies per tancar amb aquest programa a tota la gent que ens heu ajudat a fer possible aquesta veu que volem donar per millorar el turisme que tenim a Mallorca. Sobretot li vull donar unes gràcies a gegants a Namà, perquè s'ha engrescat també en aquesta segona temporada que jo vaig començar sola. Realment creixent en 5 pobles de Mallorca sense ell hagués estat impossible, perquè ha estat una passada, ens ho hem passat superbé, ho hem disfrutat com les que més, però hem tingut una feinada.
0: Sí, tremenda. Jo també he aprofitat, ara t'interromp, però moltes gràcies, sí. Estel, també per aquesta gran oportunitat. Ens ho hem passat superbé, com tu bé dius, en riu molt,
2: molt.
0: I les dues crec que han fet, també en mentor meu, un gran equip.
2: Clar.
0: I que això sigui només el principi de moltes,
2: sí,
0: rondalles.
2: He començat per ella, ara en mentor meu, mil gràcies per donar-nos l'oportunitat de començar a emprendre aquest gran viatge que ens serveix de veu, de crítica cap a tot això, que amb aquest turisme que estem intentant reconduir. I gràcies també a Ana Maria Ginar per les lectures de cada setmana, en Xisca, que ens ha vingut a llegir, en Kiara, que ens ha vingut a cantar, amb en Cristian, que és el nostre biòleg, que avui no hi és perquè està a Barcelona, però cada setmana ens fa la flora i la fauna de tots els països, a tots els convidats de Rondalles Viatgeres de tot l'any, a Ràdio Hortà, que ens deixa sempre l'espai i que en Tomeu munta tots els programes, a l'Ajuntament d'Hortà, us torno a convidar, que aquí teniu menjar, que no quedi, per favor, i en Andrea, que és la que ha fet possible avui. I us tornem a deixar amb en Lluís, que ens farà l'última cançó. És una cançó que és idònia, no?, per acabar aquest programa. És una cançó que es titula Un trampó a Calos Camps. Ens transporta a una vetlada d'estiu vora la mà, envoltat d'amics, de música i de bons moments. I és un homenatge a les coses senzilles que ens fa feliços, i la màgia de compartir una nit cantant fins a veure sortir el sol. Moltes gràcies a tots, bona nit, bon estiu i fins la temporada que ve.
0: Gràcies.
3: M'acaben de dir, però jo us convidaria a fer un sopar idíl·lic, no? Sopar idíl·lic seria un tramponet. El farem més idíl·lic encara i afegirem una rolada d'amics. En aquesta rolada d'amics hi afegirem, si voleu, un tassonet de vi. I ja que tenim els ingredients perfectes, on anem a Calos Camps a disfrutar de la posada, de la posta de sol. Quan et salves des d'ocres, es mares de calos cans. Quan la mà queda encalmada i mos piquen els moscars. En aquella hora tan bruixa que no és de dia ni és nit,

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. 107.9 de la freqüència modulada, 107.3 a la Colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

amante y te están dejando que muera de sed.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Yeah.

Un placer estar aquí con ustedes.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

que ens emmalamada els ulls. Sempre buscant el mateix por d'asil. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai n'has vist el somriure d'una puta. Infortunat, si en començar el mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest fagús que creu el temporal.

creu el temporal només per a tu. Que creu el temporal només per a tu. Només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu. Per a tu, només per a tu, només per a tu.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

nostra és mig boja i això us tempta. I ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguida us capta l'ona, mira el riu i deixa entendre que ella té un amor per sempre. Ella, i sabeu que ella el fa cegues, i sabeu que ella es confia en ella.

herois entre les algues, com hi ha infants que amor no tenen, i s'usant el mirall desert.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda.
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Que cabrón.
3: Sí, cansa molt.
4: Grabando.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Salud.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: día de hoy. Te miro porque muero por hacerlo, y cuando lo hago, suspiro.
1: Vull una llimona natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: La libertad. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

de matinada han trucat. Sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí més adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.